Aquests són els nostres consells. Fora caspa. Si no trobeu cap solució en el problema de ser caspa, proveu aquest consell. Renteu-vos una vegada a la setmana els cabells en sobrau de coure sàpid.

I atenció, ara també, per a peticions de cançons, publicitat i comentaris, envia'ns un WhatsApp o nota de veu en el mòbil de Ràdio Murta, 691-82-53-21, 691-82-53-21. Ràdio Murta, la teva música.

coneguem les nostres dites i refranys. Tot està en un bon acabar. El mèrit no està en començar una cosa, sinó a acabar-la.

0: mira, soy Tony de Figueirán, Arrachí.
1: Saben vender de Forreres.
2: Soy Paco del Port de Sóller.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí, fet

a tothom, som el cantautor menorquí Ben Marquès i vull saludar tots els oients i les oients de Ràdio Mortadà. I també el meu amic, el Peix Gros, en Manu Blanco. T'estim, amic, t'estim.

Aquests són els nostres consells. Pollastre dorat. Perquè el pollastre que aneu a rostir quedi més dorat, espolvoregeu la pell del mateix en farina i a continuació fregueu amb un tros de mantequilla molt blana. Vos agradarà molt el seu aspecte i gust.

Hola, soy Mariona Bonat. Voldria felicitar els 25 anys de Ràdio Murta. Una abraçada per tots i per molts anys.

0: Sementani Rios, de Manuka.
1: Som en Toni i el mes de Maria de la Salut.
2: Som en Miquel, de Marratxí.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Sabíeu que el rei Jaume III va iniciar l'acunyament dels florins mallorquins d'or a l'any 1342?

Hola, som en Carlos i en Damià de Casa Russa. Volem enviar una ferrada molt forta a tota la gent que escolta Ràdio Murta, al nostre amic Manu Blanco, i bueno, esperem que us agradi.

Aquests són els nostres consells. Taques de rovell. Aneu alerta quan vos poseu a llevar el rovell de ses peces de ferro. Si ja no hi ha remei i voreu taquet sa roba, podeu fer-la neta freguent el tros en suc de llimona i sal. Deixeu que aquesta solució actuï una hora i després la feix neta com sempre.

0: campanar.
1: Déu de Campos.
0: Sona fina de Can Pastilla.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Sabíeu que l'any 1942 se varen fusionar el Club de Futbol Atlètic i el Baleares Futbol Club i així va néixer l'actual Atlètic Baleares?

Aquests són els nostres consells. Aclarir el color dels cabells. Els cabells rossos se van posant més forts amb els anys. Si voleu que recuperin el seu color juvenil amb un mètode natural, renteu-vos els cabells amb un xampú de camamilla. Després vos passeu una infusió de camamilla i llimona. Si sou constant, amb un parell de setmanes notareu la diferència.

coneguem les nostres dites i refranys. Tant diràs que em faràs riure. Ho diuen aquell que, en el curs d'una discussió, treu a darrera hora proves convincents que podria haver aduït més prestes.

0: Ana Marta de Campos.
1: Juan, el coll en Rebaza. Som un Miquel de Crestaig, de Sa Pobla.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari.

0: apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Enguany pots fer un gir a la teva vida. Vine a ADEMA. Cursos gratuïts conduents a certificats professionals d'atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes i atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Forma't en un sector amb alta ocupabilitat.
2: Cursos finançats pel SOIP i pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per a treballadors en situació d'atur. Inscriu-te al 971-777-131 o visita ademafp.com.
3: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
4: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
5: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer Veterinaria a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.
6: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.

Aquests són els nostres consells. Canonades sense olors. Per evitar els mals olors d'algun desaigor de la cuina o del bany, talleu una llimona per la meitat i utilitzeu-la com a tap. Absorbirà els olors de la canonada. Canvieu la llimona totes les setmanes.

coneguem els nostres dites i refranys. Qui ha de menester foc, en s'ho dit, el cerca. Vol dir que les molèsties per obtenir una cosa difícil les ha de sofrir el mateix interessat a obtenir-la.

no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Ja de dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
1: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la buena comida de siempre? Bar Restaurante Solivera, en Binissalem. Berenars, Variats, Pamboli y menús caseros que saben a tradición. Abierto de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Viernes y sábados, todo el día. Martes, cerrado. Y los sábados, cena con espectáculo. Encuéntranos en calle Conquistador 82, Binissalem. Reservas en el 971 51 12 55. Bar Restaurante Solivera, como en casa.
2: Hola, Radio Murcia. Som una coloma de Son Oliva, per qualsevol de matí mano, me pot posar una cançó d'en Albano que se titula Libertat. Per avui dedicar per tots i per totes ser de Ràdio Murta. Per tots, per tu, per Vicenç, amb molta calor, però mentre us ho puguen contar, ja va bé. Un beso per tot Ràdio Murta. Gràcies, Manu.

0: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
1: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
2: Hola, bon dia, Manu, bon dia, Vicente, de la Ràdio Murta. Són de Lluís Trinca. Mira, vaig escoltar per Luis Mariano, Jalisco, lleva Violeta Imperiales, vale, Manu? I després, passaria, cançons, dedicar. Entonces, Antonio Barceló, senyor Tomà Navarro, la meva germana, la meva cosina, la Maria de Petro, la meva Blasi, la Carmen, la Maria Magdalena de Santanyí, la Maria de Petra, i després la Carmen de Sant Serra, el Mocito Carmen, la Tia de Son Oliva, la Francisca de Menorca, la... Oh, escolta, no, no, no, mira, aquesta, de Sant Oliva. No, no sé què, de Sant Oliva, bo, me torno a mirar. Bueno, però nada, Antoni de Llorata. La Coloma de Sant Oliva. Antoni de Llorat i a tothom els que escolten, els que criden, i a tu, els teus fills, la teva mamà, la teva senyora. I, bueno, Manu, moltes gràcies i fins una altra, vale? Besito, adiós.
3: En esta tierra mexicana, donde jamás se pone el sol,

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bice Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bice Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
2: Bon dia, Ràdio Murta. Som en Xisco dels Bunyols. M'agradaria escoltar la cançó d'en Raimon, Jo vinc d'un silenci. Espero que vos agradi. Salut!

No és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula, acabar el vespre amb un bon ambient i una bona música. Això és Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor, obert tot el dia.

0: Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podron son pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.
1: Bon dia, Manu. M'agradaria sentir en Javito el negor de Matxin quan te vagi bé. Vale? I li dic a la meva mare i a la meva mama, que li encantava. Gràcies.

0: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Hey! Vens a Ikea per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Perquè aprofita, perquè ja és aquí el Festival Ikea de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app Ikea Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.
2: Hola, buenos días Radio Murta. Soy Luisa de Camiot. Mira, me gustaría escuchar a Los Bravos y se la quiero dedicar a todas estas personas que estuvimos trabajando en Azúcares Isla, especialmente por Nati, Don Miguel, José, Mercedes de Teba, por tantas y tantas personas que estuvimos trabajando. Muchísimas gracias, Manu. Hasta luego.

un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.

0: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
1: Quiero rayos de sol.
2: Llegó el buen tiempo y en Tapicerías Borrás les esperamos con nuestro gran surtido mobiliario. Gran variedad de butacas y para este verano gran variedad de telas para exteriores para retapizar sus cojines de terraza y jardín. Retapizamos todo tipo de sofás, butacas y tresillos con grandes profesionales a su servicio. Y la mejor relación calidad-precio. Presupuestos sin compromiso. Envíe sus fotos y preguntas por WhatsApp al 657-97-79-74 o llame al teléfono 971-24-66-78. Tapicerías Borrás, 60 años a su servicio, en calle Tomás Rullán 13, Palma.
3: Hola, Radio Murta. ¿Cómo andas, Manu? Soy Catalina Moray Costa. Y te cridava porque el otro día vaig sentir que es rabo de mater i no es mater, el mater misericòrdia, el seu nom de vols. Jo vaig anar a veure posar la primera pedra de mater misericòrdia i ho duen les monges franciscanes i com que jo vaig anar a escola a les franciscanes i vaig anar amb ella, amb elles, perquè érem un parell de nines que anàvem, jo devia tenir un tutor 9 o 10 anys, cosa d'això. I sí, és una cosa que me vaig quedar molt satisfeta que per a fer d'aquestes persones, perquè hi ha molta de gent que avui en dia que ho necessita, tot això. Jo t'he donat per favor si vols posar una cançó d'en Jaume Sorella, això que t'agradi més, però és que aquest lot ja m'ha agradat sempre, bueno, aquest lot, que està molt a la clima un dia que m'ha agradat molt sempre també. I jo li dic la cançó d'aquestes persones que ajuden a matar misericòrdia. Siguin tot per ells i salut per tothom. Vale, Manu, moltíssimes gràcies per la música que m'has posat. Jo sempre t'he dit que me dóna vida. Vale, a poc s'arreglen les coses. Vagi bé, bona nit, una besada per tu avui també i per tota la gent que ens escolta i per la teva família i per tots amb una paraula. Bueno, moltíssimes gràcies, Manu. Bona nit, adéu.
4: Aquesta és la sort, diu Princesa. Amb ella...

A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espalmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.

0: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 des migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
1: El verano empieza con Abarcas Mibo. Visita cualquiera de sus 6 tiendas en Menorca y descubre la auténtica tradición menorquina. Abarcas para mujer, hombre y niño, hechas a mano en Esmijorgran, con materiales de primera calidad. Este verano apuesta por producto 100% local. Abarcas Mibo. Tradición, calidad y esencia de Menorca.
2: Hola, molt bon dia per tots. Som Maria Roca de Badia i voldria escoltar, si pot ser, quan puguis, una casa de Bares Torrent, que fa molt que no l'he sentida. I la dedic a totes aquestes persones que mos estimen tant. Moltes gràcies, molt bon dia per tots i molta pau per totes les famílies.

0: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
1: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Hola, Manu. Bon dia. Som la Margalida de Campanet. I per dia primer de juliol voldríem posar la cançó a una presó de Nàpols. Me pareix que se diu així. Que a ma mare li agradava molt i com seria el seu cumpleaños dia primer, pues li dedicaré a ella. I moltes gràcies, Manu. I que te puguem demanar molt d'anys aquestes cançonetes que mos alegren la vida. Gràcies.

0: Protegeix la teva casa i segona residència amb alarmes Trablisa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900 535 961 o entra a alarmestrablisa.es. Trablisa, 50 anys protegint allò que més li importa.
1: ¿Buscas una experiencia diferente en Mallorca? Con Vuelta a Isla viajarás de Palma a Sacalobra en tren, tranvía y barco. Una ruta por los paisajes más espectaculares de la Serra de Tramuntana. Sin coche, sin prisas. Reserva en tourmallorca.com o en el 971-630-130. Vuelta a Isla, el mejor plan en familia, con amigos o a tu aire.
2: Hola, bon vespre, Ràdio Murta. Som el Francisco de Menorca. Voldria per demà dimarts o dimecres, si potser, quan te vengui bé, la cançó Tatuaje. I les dic a la Lluïsa Dinca, a la Isa, a la senyora Tomàs de Barro, a la Maria de Palma, a la Margarita de Campanet, a la Maria de Pedra, no me'n recordo, ja l'he dit, Maria Magdalena de Santanyí, la Nati de Sant Oliva, l'Àngela de la Torre, i pues, el locutor, la seva senyora, els fills, la sa mare, i per tant els que escolten l'Àngela Murta. Si no la passes dimarts, vale. Però si no la passes dimecres, si pot ser que sigui la tarda d'ara, perquè dimecres a matí primera hora tinc una cosa en el sector, vale? Gràcies, bueno, bon vespre. Estic molt malament d'escoll, però bueno, encara som viva. Bon vespre.

0: altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: OK Travel Marruecos. La aventura continúa.

0: Nueva temporada en Gaspar Bou, ropa masculina en muro. Atención personalizada, especialistas en tallas grandes, ropa juvenil, sport, trajes, moda internacional. Teléfono 971-53-71-63, 53-71-63. Su tienda de ropa para hombre es Gaspar Bou. Calidad al mejor precio. Abierto mañanas y tardes. Sábados y domingos abierto por la mañana. Lunes cerrado. Calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Gaspar Bou.
1: Enguany pots fer un gir a la teva vida. Vine a ADEMA. Cursos gratuïts conduents a certificats professionals d'atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes i atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Forma't en un sector amb alta ocupabilitat.
2: Cursos finançats pel SOIP i pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per a treballadors en situació d'atur. Inscriu-te al 971-777-131 o visita ademafp.com.
3: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chaps, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
4: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta, la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis entens perquè la puguem programar. La vostra música, 971-43-9785. Gràcies per estar aquí, gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.

0: Maria de Son Rapinyó.
1: Som de Francisca Bussà de Vilafranca.
2: Som de Margà de Vivero.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

vol donar a conèixer la seva empresa, vol donar a conèixer els seus productes, Ràdio Murta el pot ajudar. Perquè per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Aquests són els nostres consells. Esmolar ganivets. Un remei ràpid per esmolar ganivets és passar per dos costats de la fulla un paper de vidre, però anau alerta, apoyeu el ganivet damunt la taula per no tallar-vos.

0: asesinos, siempre con sed.
1: ¿Tien recuerdas de aquel perdí que me dos?
2: Hola, hola, hola, Ràdio Murta, som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer? Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic

coneguem-nos els nostres dites i refranys. Fes el que et dic i no facis el que jo faig. Indica que cal obeir els superiors en el que aconsellen de bo, encara que ells donin mal exemple.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Cada dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relax, sabor i ambient a cada plat.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon

Aquests són els nostres consells. Roba blanca. Per evitar que la roba blanca agafi un to gris, afegiu a la dosi de lleixiu una bosseta de llevadura química.

Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per la

coneguem els nostres dites i refranys. Fa mal ballar en sa panxa buida. L'alimentació s'ha d'imposar en el luxe.

0: El corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
4: Hola, sóc en Jaume Perpinyà i per vosaltres, estimada gent de Ràdio Murta...

0: Alet de la Cabana.
1: Som Vial de Sant Jotria.
2: Som Cati de Monicoll.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Vols vendre esteuà i plata amb un tracte diferent? Oh, per grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Oh, per grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Oh, per grams. Amb pàrquing gratuït. Oh, per grams.

mig som ja mesureda. I si no fos, si no fos, si no fos per Ràdio Murta i Manu Blanco,

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: 3, 2, 1. Despegan las rebajas de Easy en Mallorca. Este verano los descuentos salen de órbita en Easy Muebles y Decoración. Hasta un 60% de descuento en sofás, colchones, muebles de jardín, decoración y mucho más. Despegan las rebajas en Easy, tu tienda de muebles y decoración junto a IKEA Palma.
2: ¿Tens una pyme? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una Pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
3: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
4: Aquests són els nostres consells. Marbre fora lluentor. Si el marbre, mármol, del quarto de bany o de la cuina està deslluït i sense lluentor, apliqueu-li una capa de vaselina i deixeu actuar tota la nit. Al matí, tan sols l'haureu de polir amb un pedaç. Veureu com llueix.

Coneguem les nostres dites i refranys. Per manejar una barca com Déu mana, no basta ser nat a ser drassana. Encara que se tinguin bones disposicions naturals, cal estudiar.

0: consell de la teva infermera de la mà del COIVA.
1: Mantenir la ment activa és cuidar la salut. Estimular la ment cada dia ajuda a conservar la memòria i l'atenció. Activitats quotidianes, com llegir, una bona conversa i aprendre coses noves, afavoreixen la salut cognitiva de les persones grans. Per això, vos aconsellam dedicar uns minuts cada dia a fer alguna cosa que activi la ment. Fer encreuats, sudokus, sopes de lletres, escoltar la ràdio, escriure records, resoldre petits reptes, són gestos senzills que ajuden a conservar la memòria i l'atenció. I fer activitats noves sempre està bé. Vos animam a cercar el vostre centre de salut, els casals o les associacions per a persones grans del vostre barri les activitats que ofereixen, perquè, com els músculs, el cervell es fa més fort quan l'activam.
0: Aquest és un consell infermer d'autocura de la Comissió de la Cura a les Persones Grans del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears.

0: Hola, som en Pep.
1: Hola, som en José Juan.
2: Jo som en Paco.
0: Som Manegats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco.
1: I a tots els oients
3: de Ràdio Murta.
0: Yeah!

0: Avui és dia internacional del xiste. Què te pareix si quan que vam el programa posem xistes i feim mitja rialla, posem xistes d'aquell temps que avui no estan tan ben vits? No anava a dir que me'n fot, però bueno. Estic, no te dic fins on estic, de prohibicions i de censures, eh? I això que sóc comunicador, però bé. Que digan en la ràdio que yo te quiero de veras.
1: Que lo digan en los diarios.
0: Y después de la

0: No te perdis les rebaixes de Yespa Bau a Muro. Camies, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bau, especialistes en talles grosses. Yespa Bau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. Així és, rebaixes d'estiu a Yespa Bau, a Muro. Anem amb una altra criada.
1: Bones tardes, hola.
2: Bones tardes.
1: Amb qui xerram?
2: Amb en Miquel de Rosal.
1: Què hem d'escoltar, Miquel?
2: Pues mira, d'uns èxits del 90, de Narosala, Fate in the Power of Love.
1: Bon tema, a qui dediquem?
2: Sí, tens en Paco Pil per allà. Per
1: sí, el tio Paco sempre està amb nosaltres.
2: Això mateix. Pues mira, com sempre, per tots vosaltres, a tothom que m'escolta, a la Maria de Petra, a la Nati de Sant Oliva i a la Eina de les Basses Colones. I gràcies per tocar sempre, Manu.
1: Gràcies, bones tardes.
2: A tu, gràcies, adéu.
1: Adéu.
0: Mon anem a Esporles i seguim. Esporles, esbrollador. En cuina oberta des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com fric mallorquí, callos, caragoles. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Dimecres de juliol i agost, música en viu en sa nostra fantàstica terrassa.
3: Cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
0: Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
4: Hola, soy Paco Pil. Así suenan los 90 en Radio Murta, 104.

especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada. Ha fet anys de la mort de la meva amiga Sílvia Luna. Li vàrem fer una cançó amb en Juan Martínez, que jo sempre ho dic perquè m'escarrufa sempre, que és Quiero Respirar. Aquesta cançó, si escoltes la lletra, t'escarrufarà, perquè sobretot si te dic que això se va fer abans de que em malaltís. Abans de que em malaltís. I va lluitar com una lleona durant un grapat d'anys, una cosa que no se mereixia una... No se mereix ningú, però ella encara manco. Escoltem Quiero Respirar, de la meva estimadíssima Sílvia Luna, en pau d'escà.

0: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca Terra, gust amb arrels.
2: A Montuïri, avui 1 de juliol, en el Dia Mundial de Reggae.

0: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
1: Els espais amb en Josep Palacios, que podeu veure a Canal 4 Televisió. Anem amb una altra criada. Bones tardes.
2: Bones tardes, Manu.
1: Amb qui xerram?
2: Anna Maria de Palma.
1: Qui hem d'escoltar, Maria?
2: Te recordaré dulcemente, per no Rocío Dulcar.
1: A qui la dediquem?
2: A Madame Margarida de Quimpanar, a Nenel de Sopobla, a Francesca de Menorca, a Nenati de Son Oliva, i molt especialment per tu, Maria Àngel, amiga. Bueno, ella descansa i molt d'ànimos. Guapa. Un besito, reina. Ah, oida. Manu, i per tu, que, anava, que va estar molt bé la trobada, va bé?
1: Moltes gràcies, molt amable.
2: Ara, que va bé.
1: Adéu, bones tardes.
2: Adéu.
3: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte, de les 8 del matí a la 1 del migdia, i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Som Mut Nou, camí d'Espalmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Som Mut Nou, t'hi esperam.

jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.

diario por solo 11,50 €. Entrante, primero, segundo, bebida, agua, vino, gaseosa y un postre para rematar. Y el fin de semana, buffet libre. Sábado por 14 € y el domingo súper completo por solo 18 € con bebida y postre incluidos. ¿Prefieres comer en casa o en la oficina? Tenemos raciones para llevar por 6,50 € entre semana y 7,50 € los fines de semana. Y también hacemos servicio a domicilio. Bona Gent, el sabor de Mallorca, donde tú quieras. Així és, i bona gent que prepara un cap de setmana fantàstic que no t'has de perdre. I te recorda que d'aquest pròxim divendres fins a dimarts, dia 14 de juliol, estarà tancat per vacacions. Ara ve un especial, especial, perquè jo vull que facem una rialla. Així que, fins que arribi el mestre Vicente Clavijo amb el seu talismán, escoltaran xistes de tot tipus, que nadie se me escandalice, i los ofendiditos que posin una altra emissora. Ha quedat clar? Vinga, que avui és el primer dia del mes de juliol. De tot cop, us desig molt bon mes de juliol. Avui que és el dia mundial de reggae i també dia mundial de la fruta. Una ferrada d'un servidor, el teu amic Manu Blanco. Vinga, a continuació farem una riaia amb un grapat de xistes. Dia mundial del xiste.

0: El d'aquest moment a les Salines.
1: Són la Joana des de Sineu. Són la Francisca de Soia.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Olles en calç. A les llocs on l'aigua té molta calç, l'interior de les olles i caceroles acaba presentant taques blanques. Per eliminar-les fàcilment, tan sols heu de bollir dins d'elles aigua amb pells de patata. Fugiran tot d'una.

coneguem les nostres dites i refranys. El pare no és nat i el fill ja salta pel terrat. Se diu al·ludint a les persones que imaginen coses grans com a fetes quan encara manca molt perquè pugui haver-hi probabilitat de fer-les.